0: Peter RTL.
1: Oz cum cosin mon, buonasera. La scola bilingua a Cuera ha pli a pli sevens genitors che tormetten lura fons in quelles classes ord motivs che han da fa nuot coi interesse d'en prender in lungatg, ma ben per evitar classes cum bia a fons dei exterior. Per quai ad a tesch al mercau de Cuera ne vende ion de scola che vign las condizions d'admission per las scolas e scolettes bilingues. Concret an quels a fons prioritat che incerci si ramonsch in italian. L'economa de Menagi Anna Jäger diventa manadra della Senadura. Quai comunicasce l'organizzazione pel provvediment de Senadat e l'Engiadin Alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de persones con demenza a Promolins. In veste alla Munconze d'Aua extende la Vischnonca Tumliaschka las masires de Spernia Aua a Velden a Deschet. Quai per garantir el provvediment d'aua durant els pròxims mains, ainum en ina comunicación. De nief s'ha discomandau d'emplenir pools, de lavar autos, a de xuar surfatges. Ja de pi el cercladur apaleixa la vixnonca d'esprenyar aua. La Confederación ha dau quai a ton de pli lubienxes de citar lufs a moda preventiva que jom vergau. Concret, ai Uffici Federal d'Ambient dau tocca nos la Lubientscha ter 39 trops. Ina demanda od il Valais ai on pendenta. Avon inon veva Uffici dau la Lubientscha da sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con inamidade da l'ordinazione de caccia, declara la Fundazion Cora ca incumbenzade de la Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone SDA. En pli detti de pli trops en Svizzera te noi Uffici Federal d'Ambient. Ton de mai, tocca la proxima ga.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.